Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: això només passa.
1: Hola, Enric. Hola. Una cançó que em transporta a la infància. És molt cutre, eh? Però és la cançó dels Barrufets. Ostres. Va, posa-la. Gràcies. A veure si te tenen gots al programa.
2: Clar, no. Aquesta és la que canten els Barrufets. La de la sèrie era aquesta.
3: L'altra banda del món és on...
2: Ostres! A mi també transporta la infància, això. Jo és que confesso que a casa meva teníem un vídeo en VHS. Clar, a tu et queda lluny, eh, Helena? Clar, clar. Doncs teníem un VHS i gravaven, els meus pares en gravaven els Barrufets que donaven a TV3. I clar, jo els veia en bucle, que és el que ens fa... Bé, a les criatures ens passa això, jo encara ho soc. Doncs que ens agraden les coses en repetició, en bucle, que ja et saps els diàlegs i tot. I ja t'avances a el que passarà. Mira, el Gargamel!
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Una persona amb qui poder parlar, una persona que assumeixi els seus actes, una persona amb qui compartir la vida, bàsicament, és el que busca Olivia Dean, amb això que es diu Men I Need. La teva música amb Arnau Mulet. Una boníssima manera de començar aquesta nova hora i aquest diumenge al matí. Què tal, com està? Salutacions a l'Arnau Mulet, aquí estem, eh? A poc despertant-nos, cafetera en marxa, croissant a la mà i èxits que no paren. Amb grans noms del món de la música, com per exemple Lady Gaga i Beyoncé, juntes en aquesta col·laboració que es diu Telephone.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
4: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

Aquí ens deia que ella soleta s'ho fa i s'ho desfà, perquè si necessita flors, va a la botiga, se les compra i s'ha acabat. Escolta, la que ve ara mateix està immersa en la seva gira, que l'està portant per molts llocs, com per exemple Avilés, Canàries, Saragossa, Cádiz. També passarà, evidentment, per Barcelona en 4 dates consecutives al Palau Sant Jordi, 4, 5, 7 i 8 de setembre, i l'estan esperant amb els braços oberts. Aitana, Conexión Psíquica.

0: Mira, et dic una cosa. La platja, coti per coti, a la fresca, i papi, posa-la al disc. Aquest és el meu, doncs, el meu vaticini.
1: Arnau Mulet, a RAC 105.
0: Em refereixo que té pinta que serà la cançó de l'estiu en català 2026. Veurem com evoluciona tot plegat, però ja està tenint una rebuda brutal. Joan Dausà, Mamaduixa. Va, continuem avançant i ho fem ara amb Golden.

0: Sheeran.
1: La ràdio dels teus artistes.
2: Ed Sheeran, everybody!
3: Aquest és el so RAC 105.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Plan família amb descompte i sense sortida a Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
3: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
4: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
5: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
4: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
5: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
4: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rec105.cat.
6: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
5: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
4: Rec105, la teva música a peu de carrer.
6: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
0: La teva música.

0: sí, Bruno Mars, sempre tan romàntic ell, amb aquesta que es diu Risk It All.
1: La teva música.
0: La teva música que no para, i ara mateix, doncs mira, la posa Camila Cabello, ben cubana ella, amb aquesta que es diu Don't Go Yet, i jo crec que li hauries de fer cas. No marxis encara, home.

0: Future Husband sonant aquí a RAC 105. Diumenge al matí, eh?
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: I t'ho dic perquè queden molts pocs dies per al Clotilde Fest. Això serà dijous que ve, dia 25, al Palau Robert, al Jardí. Allà tindrem concerts de Naina i d'ell, de Max Navarro.

0: Enamorado de ti, quin èxit, quina rebuda espectacular que està tenint el seu disc.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: Ell és Nil Moliner, el disc es diu Nexo, i amb aquesta grandíssima proposta arrenquem aquesta nova hora. Salutacions de l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos diumenge al matí, fa caloreta i estan sonant els teus èxits a la ràdio. Comença un dia meravellós. Res pot anar malament. Per tant, a gaudir d'aquest diumenge amb Stay Home ara mateix, amb aquesta que es diu Here to Play, perquè sí, home, hem vingut a jugar. Gràcies.

0: it's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
0: La teva música.

0: No només no s'acaba, sinó que acaba de començar, perquè comença avui l'estiu oficialment, tot i que fa uns dies que tenim una calorada espectacular, però sí, és avui el dia oficial que comença el millor període de l'any per mi.
1: Rextensim. La teva música.
0: Va, continuem amb Rosalia i amb aquesta cançó que es diu Reliquia.

Doncs aquesta va ser la primera que li vam conèixer a Benson Boone, després n'han vingut més, i estem pendents d'una col·laboració que podria treure Martin Garrix, perquè l'altre hi van compartir un vídeo on se'ls veia doncs, punxant tots dos junts. No ho sé, n'estarem pendents a veure què tal, què surt de tot això. Ara, el Fred García. Vine'm a buscar.

El Ball de l'Amor, que signa Lady Gaga, una autèntica meravella que també sona, evidentment, aquí a RAC 105. A veure, anem a per la cançó oficial del Mundial, no? Està tenint moltíssima repercussió, evidentment, com ja era d'esperar, aquesta cançó de Shakira al costat de Burna Boy, amb polèmica inclosa per si era o no era ella la que cantava. A veure, tot apunta que sí, eh? Seria molt raro.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amellats, cornets, terrines, sorbets... L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl val la pena.
3: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
4: Estiu.
5: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
6: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
5: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac. La teva música.

There's Nothing Holding Me Back, així es diu aquesta cançó de Shawn Mendes, que dona pas al més nou de Taylor Swift, que coincideix, ni més ni menys, que és el cap de setmana d'estrena de la pel·li a Toy Story 5. I aquesta és la seva banda sonora.

0: Madonna i Sabrina Carpenter. Qui ens havia de dir que col·laborarien i quin tros d'èxit que s'han tret de la màniga, eh?
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos. 12 i pocs minuts i aquí estem, eh? Acompanyant-te, com sempre, amb el bo i millor de la teva música d'aquí, de fora, d'ara i de sempre. I ara mateix és el moment d'una formació que plega. Sí, estem tots tristos. De fet, la setmana passada vam viure el seu últim concert a casa, a Osona, i va ser molt especial. Oques grasses, sort de tu. Comen

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: Maria, els tens?
5: Oh, fa un any que els preparo.
4: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí!
5: Va, que els hi tiro! Bufa, Antoni, que s'apaga!
4: O sigui, bufa!
5: Bufa! Bufa!
6: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

I en una versió de Like a Prayer vaig pensar, uf, un altre cop Like a Prayer, una cançó que està ja molt trillada, no? Però li ha donat una volta i l'ha fet molt diferent, molt especial, i per mi no té res a veure amb l'original, tot i que és boníssim, evidentment, l'original, però que ha sonat tant que potser està una mica ja cremadeta. Aquesta no, eh? Aquesta respira modernitat, respira, no sé, frescura. Com també respira frescura aquesta de Coldplay, tot i que ja té un temps i que feien al costat d'Avicii, Sky Full of Stars.

Sant Domingo Forever, el mateix títol que el disc espectacular de Maria Jaume, és el que té aquesta cançó. Una de les veus importants del pop en català. I que bé que sona. En fi, va, continuem ara amb pop internacional. Una de les primeres, si no la primera, que li vam conèixer a Katy Perry. Amb això va esclatar a nivell internacional. Teenage Dream.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amellats, cornets, terrines, sorbets... L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl, val la pena.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: Estiu.
6: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
7: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua. La de la piscina més gran de Barcelona.
6: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.
1: RAC 105.

0: segurament t'estimo. Així es diu aquesta proposta dels Amics de les Arts. Una mica diferent, no?, del que ens tenen acostumats. Un rotllo musical.
1: Rexentim. La teva música.
0: Va, i continuem amb una cançó eurovisiva que allà no li va anar bé la cosa, però després es va tornar imprescindible. Snap.

0: va fent, va caminant, et va atrapant i al final no saps com, l'estàs cantant tot el dia. Màgic, amb el seu Roots.
1: Arnau Mulet,
2: a RAC 105.
0: I ara obrim el nou treball d'Olivia Rodrigo, que té un títol molt llarg i que, en fi, és un treball enorme. Aquí tens un bon exemple d'aquesta nova proposta, que es diu Drop Dead.

0: temes funkis, ritmes disco, amb aquesta cançó de Bruno Mars que es diu I Just Might i que ens va perfecte, com en ell el dit, per començar aquesta nova hora.
1: La teva música
2: amb Bernal Mulet.
0: Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més, eh? Aquí no et fallem mai, sempre hi som i sempre estem repartint grans èxits d'ara i de sempre, perquè, escolta'm, arriba una d'aquelles de pell de gallina que a mi particularment m'encanta, és de Kelly Clarkson, dels seus inicis. I es diu Since You've Been Gone. Benvingut.

0: La teva música.
1: RAC 105. Plan família amb descompte i sense sortida a Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
2: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
3: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
0: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
3: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
0: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
3: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
0: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
3: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
0: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
3: Bruno Mars.
0: Joe.
3: Olivia Dean.
0: Harry Styles.
3: I els nostres números 1.
4: Mi penya del RAC 105.
5: Soc el Guillem de Bugós.
6: El Pred García.
7: Tinc a Flavos i Stay Home.
8: Fumina des del País Valencià.
9: Som els Tiets.
10: Soc el Migui Núñez.
11: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
9: Som els Catarres.
0: Tots ells tenen una cosa en comú.
3: Els escoltes aquí.
0: RAC 105.
3: La casa dels teus artistes preferits.

Taylor Swift, la dona del moment, no para de sonar amb els seus èxits. De fet, ara també ha fet la banda sonora de Toy Story 5, s'està a punt de casar, tenim molta informació d'ella i tothom parla d'aquesta artista. I no n'hi ha per menys, eh? Aquí la tenim amb Antihero, donant pas a Bibi Rexha i la seva nova revisió d'un clàssic de Fightless. Va, posem ritme aquest migdia de diumenge amb aquest New Religion.

que una de les dues filles ja tenia una cançó, però l'altra encara no, i va decidir doncs, fer-li aquesta, que es diu Papi, posa-la al disc, al costat de Mamaduixa. Col·laboració d'Escàndol, que jo auguro que serà un tema molt important aquest estiu. En fi, amb ell, amb Joan Dausà, que seguim avançant i ho fem ara amb un artista internacional amb una cançó de fa uns quants anys, però que està molt de moda. Ell és Justin Bieber. Conjuntament amb Nicki Minaj va fer aquest exitàs. Quin autèntic hit. Viure i anar a viure.

0: Anem a fer un xarro, va, amb l'Escoti i amb el Marcos amb K i amb aquest festuc. I també amb la Rosalia, va, si s'anima, perquè ara és el moment de recuperar la única cançó que ens ha fet íntegrament en català. Es diu Milionària.
1: La Rosalia.

0: Young, és Ariana Grande i Jessie J. I amb aquesta energia, jo que em vaig acomiadant, salutacions a l'Arnau Molet.
1: Rexentin. La teva música.
0: Abans deixa'm proposar-te aquesta cançó de la Naina, que la tindrem en directe aquest dijous al Clotilde Fest del Palau Robert.

0: Rafa té la fórmula secreta per aportar tot el bon rotllo que té en les seves cançons. Estem parlant de Nil Moliner, que ens porta temes com aquest Me acuerdo de ti. Així hem volgut començar nova hora al teu costat. Aquest diumenge, sí.
1: La teva música amb Enric Font.
0: Hello! Va, la primera edició d'estiu de La teva música amb un servidor, eh? Hola! Ai, quina calor, eh? Hem començat l'estiu i ho hem fet a tope, eh? Oi, oi, suant, bueno... Va, que tenim bones referències per tu, com per exemple aquesta de Megan Trainor.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Matina Codina Best Moments.
3: I al programa sempre tenim les formigues del, del formiguero, anava a dir.
4: Per tant, ho deixarem aquí, però sense abans... no, és a dir, sense... Però abans t'he de dir.
5: Un cap de setmana esplèndid, radial... Radial, eh?
4: Radial.
5: Radial.
4: Hòstia, quina enveja, 30 anys, eh? Encara tens aquelles ereccions d'adolescent.
6: Ostres, Ernest, és el primer que se t'ha acudit, tio.
7: Sí, senyor, amb llet nostra. Sí. Tu estàs molt content, oi, Ernest? Ahir vas sortir content d'aquí... No sé per què estic dient això. No.
4: És fàcil treure un sis amb Antoni Clapés.
3: Passat!
6: Hola!
7: Que feia estona que volies tornar.
4: I quin seria el teu somni? Amb tantes coses que fas, un cop ja siguis major d'edat, quin t'agradaria que fos el teu somni per fer-te... perquè fos realitat? No sé fer la pregunta.
8: Explica fenomenal.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: passa-m'hi un altre cop.
1: És que m'encanta. So tendre d'aquell melós, d'aquell que posa la pell de gallina. És a Billie Eilish amb aquest Birds of a Feather. Brutal. Ai, com anem avui, eh? Home, ja que hem encetat estiuet i amb ganes de vacances ja d'una vegada, doncs ens venia de gust també alguna dolceta com aquesta. Seguim amb més aquí, RAC 105, la teva música, un servidor, l'Enric Font. Moment d'Àlex Warren. Anem a punxar-te aquest Fever Dream.

mira, en cançons com aquesta només faig que pensar en la revetlla de Sant Joan, eh? No sé per què, dic-em raro, però és que tinc ganes de ballar una miqueta, eh? Una mica de greix, queixa, dinola, i això ens aporta tot això. El so de Calvin Harris. Amb aquest Blessings que anem avançant tarda de diumenge. Hi ha alguns una mica mandroses, eh? Vinga. Nosaltres carreguem les piles amb temes com el que arriba ara, mira. És una de les més recents del Ginestar, que ens fa perdre el cap.

Mira, la Marina, si no es posa morena aquest cap de setmana amb el sol que peta, no sé quan ho farà. De moment, mira, ho fa amb cançons com aquesta dels Figaflauas, un èxit descomunal que, evidentment, ja hauria de començar a sonar a tope, eh? Sí. Seguim avançant aquesta tarda de diumenge. Com sempre, és un plaer estar al teu costat. I al tanto, perquè una de les cançons d'aquest estiu, sense cap mena de dubte, és la que ens porta Shakira. L'himne d'aquest mundial, Dai Dai. Dai Dai.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es. Descobreix Vermut Miró. Noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
1: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
3: Alexa, posa RAC 105.
4: RAC 105.
5: Google, posa RAC 105.
6: Siri, posa RAC 105.

0: aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
2: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
0: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
2: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
0: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
2: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
0: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
2: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
0: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Això només passa al Ja Tardes.
3: Hola, Enric. Hola. Una cançó que em transporta a la infància. És molt cutre, eh? Però és la cançó dels Barrufets. Va, posa-la. Gràcies. A veure si toquen els gots del programa.
4: Clar, no. Aquesta és la que canten els Barrufets. La de la sèrie era aquesta.
5: Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món és on...
4: Ostres, a mi també em transporta a la infància, això. Jo és que confesso que a casa meva teníem un vídeo en VHS. Clar, a tu et queda lluny, eh, Helena? Clar, clar. Ja, ja. Doncs teníem un VHS i gravaven, els meus pares en gravaven els Barrufets que donaven a TV3. I clar, jo els veia en bucle, que és el que ens fa... Bé, a les criatures ens passa això, jo encara ho soc. Doncs que ens agraden les coses en repetició, en bucle, que ja et saps els diàlegs i tot. I ja t'avances a el que passarà. Mira, el Gargamel!
2: Ja tardes.
0: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.

que no moren mai. Una de les primeres que ens portava Bruno Mars recuperant el seu Locked Out of Heaven. Seguim amb més, aquí Rex Sensing, la teva música. Pocs minuts per les 3. Moment de Tame Impala al costat de la Jenny. Ens porten el seu Dracula.

0: Gran treball dels Buhos, en aquest cas al costat de la Leire Martínez. No hi ha pla B, no?
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Vinga, va! Començant una nova hora, com passen ja uns minutets de les 3, seguim endavant. Quina tarda que ens espera. Va, una estoneta, Olivia Dean, amb el seu Midnight Need. Abans, el so de Tim McCree. Ens agrada recuperar de tant en tant també temes com aquest Greedy.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Please welcome Olivia Dean.
1: Aquest és el So Rock 105.

Ben bé que La Clavada va reaccionar en un tema mític de Madonna. Estem parlant de Josh Fawaz, que ens porta aquest Like a Prayer. Això sí, amb so de club total, que també ens motiva el diumenge, aquí amb la teva música. Ui, ui, ui. Si és que... Déu-n'hi-do, eh? No, no em feu cas. Va, seguim amb moltes més. Sempre és un plaer acompanyar-te, faci el que facis. Al tanto, perquè ja que estem així engrescats, ens va dir a gust també recuperar l'essència dels Daft Punk amb aquest mític immortal One More Time, Buffalo Lee.

És la nova que ens porta Soc un bohemio. Estem parlant de l'Artur Viñas, que ha creat això, Un dia qualsevol d'agost. Que bonic, escolta. Va, que seguim. Això és un no parar, ja saps, els diumenges també, a tope de power, amb la teva música aquí a RAC 105, i amb bones referències mítiques, com per exemple aquesta de Rihanna, que també ve de gust escoltar-la. Only Girl in the World.

És la proposta de Rosalía, que també ho peta a les Amèriques amb el seu últim àlbum Lux. I que ens trobem temes com aquesta relíquia, que mola molt. Va, seguim endavant. Ja saps, el diumenge sense drama, que és la proposta que ens porten les catarnes d'aquí una estoneta. Abans, mita-la! És Camila Cabello amb el seu Bam Bam.

0: evidentment i sense cap mena de dubte, una de les cançons que sonarà a tot drap a les revetlles d'aquest any. El so de l'Aitana amb aquesta superestrella. Sí, i no la cantaré jo, per sort, perquè si no arruïnaria totes les revetlles de tot arreu.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Clar, cauria el diluvi. Vinga, uns minuts que passen de les 4 de la tarda. Seguim amb moltes més aquest diumenge. Com sempre, un plaer acompanyar-te. I al tanto, perquè en una estoneta, Madonna amb Sabrina Carpenter. La nova Bring Your Love. Abans ens quedarem amb aquesta delícia musical de Clean Bandit i Zara Larsson. És el seu Symphony.

relaxant, que de tant en tant també va bé, sobretot el diumenge, com avui. Gran treball de Rema, Selena Gomez i el seu Calm Down, yeah, baby. Sí, sí. Oi, oi, quina tonteria, tu. Seguim avançant. És que el diumenge és el que té. Pràcticament no hi ha ningú a la ràdio. Aquí es nota, la tonteria encara va a més. Sí, sí, no sé com... Va, que seguim. Mira, em ve de gust escoltar la nova dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo. No crec que...

0: com s'enganxa això de la Julieta, eh? Julieta, Julieta. Nou treball d'en Joan Dausà. Papi, posa-la al disc. Sí, amb la col·laboració de Mamaduixa. Julieta.
1: Ai, m'encanta.
0: Va, seguim amb més. Ja saps que aquí és no parar. A més, bon rotllo, bona música. Què més vols? Va, salutacions d'Enric Font i al tanto perquè arriba un moment molt especial per mi, perquè em fa molta il·lusió sempre punxar-te les meves cançons, com per exemple aquesta, l'última, que ha fet versió del tema mític dels The Corrs. Al tanto! Anem a punxar-te aquest Breathless.

Mira, sense paraules. És una d'aquelles cançons ben xules que demaneu molt, per cert, al Ja Tardes, i que ens emociona, agafant una mica l'essència aquella amb un toc vintage, eh? Aquell bolero tan xulo a càrrec de Bruno Mars. Aquest Risky Toll, si és que és... Ui, ui, ui, ui, brutal. La tonteria no para, ja t'ho dic. Les salutacions d'Enric Font, al tanto, perquè ja tenim preparada Taylor Swift. Ella sí que no sé si està preparada per casar-se, que ja li toca. Aviat, sí, la boda està... Bueno, dels nervis deu estar. Opa Light, abans arriben els Figaflaues.

0: Brutal, tu.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Brutal la tonteria que porto. El so de Camila Cabello amb el seu Habana, que pràcticament toco el 2. Sempre és un plaer estar al teu costat. Demà hi tornem, aquí al peu del canó, a partir de les 5 de la tarda, amb una nova edició del Ja Tardes. La primera edició d'estiu.
3: Oi, oi.
0: Bueno, desconnectis, que tenim l'Héctor Huguet amb més bon rotllet. Sí, sí, sí. Sempre faig la mateixa rima. No sé, no sé com no em canso. Va, que jo m'acomiado i ho faig amb el so de Miqui Núñez. La nova s'anomena Un altre cop, i un altre cop que m'acomiado. Ciao, pescao!

0: un èxit rere l'altre. Primer, Tu cuerpo en braille, després aquest, Me acuerdo de ti, i aquest divendres va publicar una nova.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: Que es diu Salta i promet que serà la cançó amb la qual tancarà tota la seva gira, tots els seus concerts, que seran uns quants. Nil Moliner, per començar una nova tarda. Són les 5, salutacions de l'Huguet. I li agafo el relleu a l'Enric Font. Em quedo 4 hores fins al punt de les 9, així que posa't còmode, que arriben de seguida al Siderland amb el Tututurú. Oi, va, Max, va, això es diu Maybe You Are The Problem. Puja el volum i a gaudir d'aquesta tarda de diumenge.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
3: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
4: Gual·la!
2: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
5: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara. Estiu.
6: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
7: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
6: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.

no sé terminar. Mira, aquest dijous passat, crec que va ser, vam tenir una conversa dinant a la ràdio. I la pregunta era, qui és el català o catalana més internacional? Van començar a dir noms, la gent, de la casa, de Grup Godó, de Radiocat. I, clar, a nivell musical està claríssim que Aitana seria una de les artistes més internacionals de casa nostra. Està en plena gira, com també ho està l'altre, segurament, gran nom del panorama musical català. Indiscutiblement és ella, Rosalía. Des de Sant Esteve, a Rovires, pel món, us saluda.

Damiano David ha redirigit la seva carrera musical ara en solitari, també amb un estil més pop, per presentar-nos cançons com aquest Talk to Me. I qui també ha provat nous estils, nous gèneres, és el següent convidat, català Alfred García. El coneixem sobretot per la seva rumbeta, Els teus ulls, Llames en el cielo. Doncs bé, ha tornat amb so electrònic. Això es diu Vine'm a buscar. Vine'm a buscar.

millor de les notícies és que arriba l'estiu, aquest dimarts, Sant Joan. Per cert, aprofito per recordar amb un programa especial, o més que programa, amb una sessió per animar la festa a la Revetlla, amb col·laboració amb RAC1. Serà de forma conjunta de 8 de la tarda o del vespre a 4 de la matinada. La mala notícia de que arribi l'estiu... Ai, és que cada cop s'apropa l'adeu definitiu dels Oques Grasses. L'altre dia, la setmana passada, el Cabro Rock ja es van acomiadar d'Osona, de la seva terra. In the Night, una de tantes que ens ha deixat la formació osonenca. Però encara hi ha temps, encara hi ha temps per l'octubre amb les 4 dates del Lluís Companys. Parlant d'estiu, aquí una de les cançons, com a mínim candidates a convertir-se en la cançó de l'estiu, de moment la que té més números. Shakira, sonant de fons amb la cançó del Mundial, Dai Dai.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
3: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
4: Gual·la!
2: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
1: Estiu.
5: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
6: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
5: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu... És el llac.
2: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
8: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
7: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
8: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
7: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
8: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
7: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
8: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
9: No podràs canviar d'emissora.
7: RAC 105, la teva música.
10: Joe Keery, everybody!

Qui dia passa any empeny, amb la tonteria ja fa dues dècades d'aquesta cançó de David Tabaré. L'any 2006 ens regalava aquest Summer Love, que encara és bon moment per recuperar, oi tant? Petita dosi del ritme de la nit en aquesta tarda de diumenge. Dues dècades i més anys fins i tot des d'aquell Just the Way You Are de Milky. Ho recordes?

D'aquí dues setmanes el món sencer mirarà Barcelona, que serà la capital, la ciutat des de la qual sortirà el Tour de França, el que es coneix com a Grand Départ. Doncs serà des de justament davant la Sagrada Família i amb aquesta cançó seguríssim, que és l'oficial de la sortida del Tour de França. Apunta't la data, dissabte 4 de juliol. Pels amants del ciclisme i pels amants de la bona música, ja sabeu, aquesta és casa vostra. RAC 105, amb Doctor Prats, energia. RAC 105. I amb Sabrina Carpenter. Seguim amb l'americana i el seu Espresso. No.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es. Descobreix Vermut Miró. Noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
3: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
4: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
3: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
4: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
3: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
5: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
4: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
3: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
5: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
4: RAC 105.

Quan va sortir la cançó, avisàvem a RAC 105, sonarà i molt aquesta primavera. I ara crec que ja podem dir que sonarà també i molt aquest estiu. Oh, i tant, ha estat un èxit espectacular el de Marcos amb aquest festuc. I ara que s'apropa l'estiu, doncs home, venen de gust cançons com aquesta, sí. Una de les importants de la trajectòria de Kygo, el productor noruec, ens presentava ja fa uns anyets això que ens ve de gust recuperar. Es diu Firestone. Sona aquí, a la teva música, RAC 105.

Sense la més mínima intenció de posar-li pressió a Max Navarro, és cert que està cridat a ser un dels grans artistes catalans els propers anys. De moment ha començat molt i molt bé emportant-se el guardó Raxen 5, el premi Raxen 5, artista revelació de l'any per cançons com aquest inigualable. El podràs veure en directe, per cert, al Palau Robert de Barcelona aquest dijous, gentilesa de Raxen 5, al Carnet Jove i dins del Clotilde Fest 2026. Que hi vols assistir? RAC105.cat. T'has d'apuntar al formulari, és molt fàcil i a més podràs veure el directe de Max Navarro i de Naina, una altra de les grans promeses, en aquest cas valencianes. Apunta-t'hi a

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Això només passa al Ja Tardes.
2: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim! Evidentment... I l'ha enviat... Si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
0: Ja Tardes.
1: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
1: Amb l'Enric Font.

No sé què tenen les cançons d'Aitana. M'ho pregunto cada cop que posem una cançó RAC 105, però és que és impossible no cantar-la. Té aquella cosa addictiva. Ni, no, ni, no, na, na, na. Buena suerte. Si és que és una cosa... Després del Superestrella et proposem ara aquesta, una de les importants de la seva nova gira, Cuarto Azul Tour. Conexión Psíquica. Si vas a algun dels concerts d'Aitana, veuràs que és una de les que més canten amb més energia els fans, sobretot especialment els més menuts i menudes. Nosaltres seguim, arribem a 3:15 de la tarda i ho fem amb una veterana, però amb un artista que encara té corda i per estona, una llegenda, segurament podria dir, australiana, com és Kylie Minogue. Amb aquesta, de moment, padam, padam, de seguida, per cert, el més nou dels Catarres. Diumenge, sense drama.

Sovint em poso nostàlgic, melancòlic i em pregunto quantes cançons ens hagués regalat Avicii, evidentment, si no ens hagués deixat. I recordem que ho va fer amb 28 anys, doncs temps més que suficient per fer moltíssimes cançons que seran recordades eternament, com aquest Wake Me Up, que sempre és bon moment per fer sonar i encara més si és cap de setmana. Seguim endavant, salutacions d'Electro Huguet fent camí de les 7 de la tarda. Ara arriba el so de Tame Impala, ho estan petant i molt.

0: una veu increïble i especialment reconeixible, que és una cosa força difícil avui dia. Doncs aquí tenim Alex Warren. Després del Ordinary, ens presenta aquest Fever Dream. Nova hora, marxa, són les 7.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: I tenim l'estiu a tocar. Jo crec que el temps ja demana cançonetes com aquesta. Pitbull, John Ryan, i això que es diu Fireball. Som-hi!
2: Mr. Worldwide's Infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire.

0: moltes, segurament sense el poder de les xarxes i especialment de TikTok, no hagués tingut tanta repercussió. Ho va aconseguir Nicky Jour amb això que es diu Sunroof. I no et moguis si t'acabes de connectar, perquè tenim música molt variada. Catalana, de seguida, Ginestar, tot el que ens queda, també un Remember. A més, un Remember Dance, Alexandra està en aquell Mr. Saxo Beat que tant ho va petar anys enrere, o la delicadesa de Rosalia. Amb el seu Lux i aquesta cançó que ens explica, amb la qual ens explica, que de cada ciutat va agafant alguna cosa. Això es diu Reliquia.
1: I el

0: Valentina, porta-lo, Crele.
1: Vinga, les dues filles d'en Joan Dausà, contentíssimes. Totes dues tenen ja la seva cançó. Primer va ser la Valentina i ara la Julieta, amb aquesta cançó que ha fet amb Mamaduixa i que és la darrera que s'incorpora i que tenca el nou disc de Joan Dausà. Papi, posa-la al disc. Doncs sí que l'ha posada, finalment. A més, segurament la cançó més festiva d'aquest àlbum i sonarà, és molt probable, molt aquest estiu. Com també ho farà aquesta cançó, que curiosament és del 2012. S'ha tornat a viralitzar molt després del concert que va fer Justin Bieber al Coachella. Amb Nicki

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
1: Estiu.
4: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
5: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
4: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.
6: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
7: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
8: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
7: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
8: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. Estàs fet d'aigua, quasi t'ames capes. I Naina.
7: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
8: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
7: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
8: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
9: Hey guys, this is Bruno Mars.
7: La ràdio dels teus artistes preferits. I'd risk it all for you. RAC 105,
8: la teva música.

El tenim ja per Europa, eh? Bruno Mars, en la seva gira, porta 3 dies a França, a Saint-Denis, a l'Estat de France, i ara anirà a Alemanya. Però d'aquí pocs dies ve a Espanya, a Madrid. Llàstima que no passi per Barcelona, però segurament els més fans no us ho hauran pensat dues vegades en agafar un tren o el que sigui per poder veure-la en directe. Amb cançons com aquest Risky Talk que deixem enrere. És cert que serà força més fàcil veure a la següent convidada. Ni un, ni dos, ni tres. 4 concerts al Palau Sant Jordi per Aitana. Això al setembre.

Elton John, Dua Lipa, i això que es diu Cold Heart. El cor fred. Doncs home, mira, em va molt bé per presentar-te la següent cançó, perquè diuen, no, hi ha aquella dita que la gent de sang freda o de sang calenta, doncs la gent de sang freda és més paradeta. I la gent de sang calenta, entre d'altres coses, balla millor. És una dita, no sé si és cert o no, el que està clar és que diu la fúmiga i Naina que ells, res de res.

0: és segurament un dels seus millors moments a nivell musical, si no el millor. Nil Moliner.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: Premi RAC 105, artista de l'any. Premi RAC 105, a millor cançó de l'any per Tu Cuerpo en Braille i amb un nou disc sota el braç on també hi trobem aquesta, Me Acuerdo de Ti. Les 8 de la tarda, mira, ja que estem recordant coses per començar nova hora, recordem els inicis. Dels tiets, el duet Mataroní, que ens presentava aquesta cançó i a la seva nebó.

No hi havia grisos amb aquesta cançó. Ens ho vau fer saber l'any passat. La meitat de l'audiència de RAC 105 ens deia és la millor cançó de l'estiu. I l'altra meitat deia no l'aguanto. En fi, molt viral, això sí. Des d'Eurovisió, Tommy Cash, Espresso Macchiato. El que segurament estarem d'acord tots, un percentatge molt alt dels oients i de la casa. És que aquesta cançó és increïble. Olivia Dean, Men I Need.

0: va ser el primer single de Damiano David després de deixar els Maneskin.
1: La teva música.
0: I amb el qual ja avisava que el canvi l'havia fet a consciència i que volia arribar molta gent. D'aquí també venia aquest canvi d'estil més apropant-se al pop. Born with a Broken Heart, quan arribem a 9:15. I ara canviant de registre completament, baixem les pulsacions amb una cançó preciosa, la veritat que sí. Com totes les d'Ivan Herzog, després de Et Prometo, ara ens presenta aquesta. Ja sona per aquí de fons amb aquesta guitarra i es diu Des de lluny.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

Serà un dels grans moments del concert, doble concert, de Bruno Mars a Madrid, al Metropolitano. Cantarà S'espera sense Lady Gaga, evidentment, com ja va fer l'americana al Palau Sant Jordi uns mesos enrere. Die With A Smile, i ara arriba segurament, de moment, la cançó candidata o la que està més ben posicionada per convertir-se en la cançó de l'estiu. Shakira, la cançó del Mundial, que vol dir la traducció Som-hi, som-hi, dai, dai.

0: xiulant al ritme dels Maroon 5.
1: La teva música
2: amb Héctor Huguet.
0: I Cristina Aguilera, que també els acompanyava. Mo Black Jagger a través de RAC 105, quan ara sí és el moment de dir-te adéu. Salutacions de part de Héctor Huguet, un plaer acompanyar-te en aquesta tarda. I demà... És dilluns, sí. Però, com sempre, la millor de les notícies és que pots començar bé la setmana i el dilluns connectant RAC 105. És molt fàcil. RAC 105. I allà estarà l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina per alegrar-te l'inici de setmana. Que vagi molt bé. Salutacions de l'Héctor Huguet. Et deixo amb el més nou d'Olivia Rodrigo. Drop Dead. Ciao.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim! Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
0: Ja Tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: talk about.
1: Aquest estiu...
2: Descansa.
1: Treballa.
2: No! O fes el que puguis.
3: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
1: RAC 105.
2: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.